0: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Ja fa 6 dies que estem a setembre, un mes que deixa doble cara tan particular. Mentre uns tornen a la faena, a les classes i als horaris de sempre, altres encara tenen per davant alguns dels dies més esperats de l'any. És un moment de transició, de tornar a la normalitat, però també de mirar què és allò que no volem perdre quan recuperem la rutina. Perquè les festes populars, les celebracions, la música o la dansa també formen part d'aquesta identitat que ens acompanya més enllà de les vacances. I setembre ens deixa una bona mostra d'aquesta diversitat. El dia 8, moltes localitats valencianes celebren les Mare de Déus Trobades, cadascuna amb les seues particularitats, les seues històries i les seues formes de viure una mateixa data. I enmig d'aquest calendari, el GMSI es prepara per a una de les celebracions més emblemàtiques del nostre patrimoni, la festa de la Mare de Déu de la Salut. Descobrirem també com una melodia tan vinculada a la nostra memòria col·lectiva com la Moixaranga ha sigut reinterpretada, versionada i portada a nous territoris musicals. I és que els dies grans s'acosten i darrere de cada figura, cada assaig i cada actuació hi ha moltes hores de preparació i una organització que l'espectador de vegades no veu o no aprecia del tot. Per calçar una moixaranga és també confiar en qui tens al costat, conèixer els seus moviments i assumir la responsabilitat que cada peça encaixi. Però com es viu esta preparació? Què significa formar part de la moixaranga? I què suposa arribar a setembre sabent que tornen els dies més intensos de l'any? O parlem amb Caterina Niclós, portaveu de la moixaranga del GMSI. Caterina, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Yolanda.
0: Caterina, què fa que la moixaranga siga tan especial?
1: Doncs moltes coses, la veritat. És un treball en equip, és una tradició que tots que passa de generació en generació i que ens emociona a tot el poble del GMSI, però també als pobles dels voltants que venen a veure'ns i que cada any s'emocionen amb nosaltres en les festes.
0: La moixaranga és molt més que construir figures, així. Quin valor tenen la música, les danses i tot el ritual que envolta les processons?
1: La música, la veritat és que forma part de les moixarangues, perquè sense música no seria igual. De fet, als assajos sempre diguem això amb música sempre eixirà millor, perquè ens emociona, ens dona com l'energia per a muntar les figures i també forma part de la nostra cultura, perquè molta gent la considera, la música de la moixaranga, com l'himne dels valencians i les valencianes.
0: Les festes, com hem dit, estan reconegudes per la UNESCO. Quina responsabilitat suposa com a junta formar part d'un patrimoni que és admirat arreu del món?
1: És molt important per a nosaltres perquè al final és una cosa, és un reconeixement molt gran de la nostra festa i implica que tots ens comprometem a que tot funcione bé, treballem molt prèviament a les festes per a que tot siga bé i a més és a nivell mediàtic, per a nosaltres també és molt important la difusió de la nostra festa. Aleshores, això li dona un poc més d'importància, no? I ens sentim molt importants.
0: Els dos dies grossos són, Caterina, jornades especialment intenses. Com es prepara una persona físicament i mentalment i una colla també per afrontar tantes hores de processons?
1: La preparació, la veritat és que tot l'any estem preparant-nos. Això implica que jo personalment, els membres de la moixaranga ens motivem a mantindre una bona forma física durant tot l'any, perquè no només fem moixarangues els dos dies grossos, sinó tot l'any. Però sí que és de veres que prèviament a la festa n'hi ha molts assajos, moltes hores d'assaig, molta preparació, i sí que és de veres que a nivell mental també és molt important. A nivell mental és una part molt, molt, molt important de nervis, de confiança amb la resta de persones que muntem les figures, i entre nosaltres ens ajudem, ens tranquil·licem, ens donem missatges positius que tot eixirà bé, ens anticipem a les coses per a que no hi hagi ningú problema. Treballem molt amb les xiquetes també, la confiança i la tranquil·litat, i la veritat és que la part mental és una part molt important també. Sí.
0: Enguany també es tornarà a veure aquesta convivència entre les diferents colles moixarangueres. Com és la relació entre vosaltres i què aporta això a la tradició?
1: La relació entre nosaltres és bona i també de vegades un poquet... Hi ha un, un, un,

0: una xicoteta rivalitat, com les societats
1: exacte,
0: musicals.
1: Sí. Un poquet, sí, un poquet. I això també pense que si s'enfoca d'una manera positiva és bo perquè fa que ens esforcem un poc més per aconseguir coses i també aprenem molt dels uns dels altres, perquè cadascú té la seva part, no, els seus punts forts i febles, i entre nosaltres també aprenem. Pues tenim amics en l'altra colla, coneguts, inclús familiars, aleshores sempre és positiu, sempre és positiu.
0: I algun moment de les processons que personalment continua a tu emocionant, igual que el primer dia?
1: Sí, sí. Sobretot la primera figura que fem en plaça, que, bueno, jo sol pujar prou amunt, jo sóc alçadora i la persona que puja el xiquet o la xiqueta, i la primera figura que m'emplaça és nervis, sempre, tots els anys, encara que tots me diuen això ja ho tens fet, però sí, són nervis. Una vegada tot comença ja respirem un poc, no?
0: Sí.
1: I després també l'entrada de la Mare de Déu, sobretot en la processoneta del matí, que és la més, com la més emocionant. És la més curta, però la més emocionant, i ahí els nervis estan a flor de pell perquè és una muixeranga que s'ha d'aguantar quasi un minut per a que la Mare de Déu faci l'entrada, l'eixida, l'entrada, que sempre entra allí tres vegades, i aleshores els nervis estan més relacionats en hem d'aguantar molt de temps, hem d'estar molt segurs, hem de muntar-la molt bé. És un moment de molta emoció, de tots els baix junts alhora. Eixos dos moments per a mi són, és com l'eixida del inici i després les entrades de la Mare de Déu, que vull dir, no? Pues és un moment que has d'estar molt de temps, i vols estar ben col·locat, vols estar segura.
0: Doncs a mi aquest missatge ho deixem. Caterina Niclós, membre de la Junta Directiva de la Muixeranga del GMSI, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu en paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
4: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Estos dies moltes places tornen a omplir-se de música, pólvora i retrobaments, però les festes majors també amaguen un patrimoni cultural i llegendari que de vegades desconeixem. Imma, bon dia vesprada.
5: Bon dia de vesprada, Yolanda. Coneixes la dita? Qui no té la vespra, no té la festa.
0: I tant. I diria que aquests dies la sentirem més d'una vegada.
5: I tant que sí. Això explica per què demà i després demà seran dies de festa major a molts dels nostres pobles que celebren el dia 8 de setembre les Mare de Déus trobades. Segons la tradició oral estesa a partir dels segles XV i XVII, aquestes imatges, sovint talles romàniques o gòtiques de fusta, van ser amagades pels cristians visigots abans de la invasió musulmana de l'any 711, per evitar que foren destruïdes o profanades. Segles després, durant o després de la conquesta del rei Jaume I, les imatges eren retrobades de manera miraculosa. Els protagonistes del descobriment solen repetir un patró fix. Són trobats en llocs de muntanya o hi ha animals que s'agenollen en el lloc on està amagada la imatge i que quan els veïns intenten traslladar la imatge a l'església del poble del costat, esta es tornava tan pesada que no la podien moure o bé fugia de nit per a tornar al lloc de la troballa. La realitat és que la majoria d'aquestes imatges no són anteriors a la invasió musulmana, sinó que es van tallar a partir dels segles XII, XIII o XIV i responen a una estratègia de legitimació de la conquesta i de la vertebració del territori. Més de 200 pobles celebren festa major el dia 8 de setembre, però jo els en porto tres. Si volen conèixer una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, han de vindre al meu poble.

0: Algemesí, a veure la processó de la Mare de Déu de la Salut. A més de la conegudíssima muixeranga, podran admirar el ball dels bastonets, les pastoretes, la carxofa, els arquets, el bolero i la dansa guerrera dels tornejans. Els assegure que no ho oblidaran. Una de les celebracions més ancestrals, misterioses i colpidores de tot el País Valencià, amb una escenografia d'arrels medievals, és la que dedica Sorita del Maestrat a la Mare de Déu de la Balma. La vespre té lloc la processó i les joies, i el dia 8 la lluita de l'àngel i el dimoni. Una representació teatral al carrer on l'àngel i el dimoni s'enfronten en una aferrissada batalla dialèctica i de joances. No podem oblidar els exorcismes que s'hi feien, però això ho contarem un altre diumenge. I acabarem al sud, a Santa Pola, on l'advocació de la Mare de Déu de Loreto se celebra amb festes de moros i cristians. Visca la Mare de Déu!
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: Ja sabeu que hi ha melodies que deixen de ser només música per convertir-se en part de la memòria d'un poble. Melodies que reconeixem des de les primeres notes i que amb el temps han anat trobant noves veus i noves maneres de ser interpretades. Avui no podia ser una altra. Fregina, bon dia vesprada.
3: Bon dia per la vesprada. Com que estem a les portes de les festes de les Mare de Déu Trobaes, avui volem dedicar el programa a les versions cantades de la muixaranga d'Algemesí.

0: cantava Lluís el Sifoner en el disc enregistrat en directe a la plaça de Bous de Xàtiva el 1981. Som. La Moixeranga del Xemesí no necessita presentació. És la nostra tonada de dolçaina més universal i més vegades enregistrada. La bellesa d'esta melodia processional, junt al caràcter simbòlic de la construcció de torres humanes que acompanya, una representació ritual de la força col·lectiva i la transcendència de la unitat popular, feu que des de finals de la dècada de 1960 començarà a ser promoguda com a himne alternatiu d'un País Valencià que es volia modern, sobirà i completament desconnectat de les foscors de la dictadura. En esta transició de melodia tradicional a himne popular, alguns autors treballaren en la creació d'una lletra que n'estiguera a l'alçada. N'hem triat com a mostra una de les primeres que escoltàvem en la veu del seu autor, Lluís el Sifoner, i ara n'escoltarem una de les darreres, l'escrita per Vicent Torrent per al darrer disc del tall Vergonya, cavallers, vergonya. Amb ella us deixem fins la setmana vinent.
1: Una mateixa melodia, moltes veus i una història que continua creixent cada vegada que algú la torna a cantar. Pot ser, és això la millor manera de mantindre viva la música, no? Deixar que cada generació la faci també un poquet seua. Amb això deixem, abans de veure, una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.